0: Chi portarà la pluggia a scuola? Chi li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: Estás escuchando Ser a Son 99.9 FM. En Santander 102.4.